0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 21 de juliol del 2026, es comencem el nostre programa de l'Hoy de por Hoy de Ser Maestrat. Avui contem amb la presència de Xavi Barrera, regidor de Festes d'Alcanar, i és que ens presenta la Mar de Música, que tindrà lloc del 24 al 26 de juliol. També contem amb la presència de Juanjo Carreres, alcalde de Tírig, que ens parla de les properes festes patronals de Tírig que es comencen el dia 24 de juliol. A més, contem també amb la presència de Evaristo Martí, alcalde de Rossell, que ens parla pues, de les novetats del poble. Però primer, vos deixo en Xavi Barrera.
1: Molt bon dia. Avui en una altra secció del Hoy por Hoy, en les nostres entrevistes, tenim a Xavi Barrera, regidor d'Alcanar. Què tal estàs, Xavi?
2: Hola, molt bon dia, Marta.
1: I avui anem a parlar sobre la cinquena edició de la Mar de Música, que recordem que se celebrarà este cap de setmana del 24 al 26 de juliol a les cases d'Alcanar i tindran lloc tres vetllades de música clàssica davant de la mar. Primer de tot, arriba aquesta cinquena edició. Què representa que un festival com este hagi aconseguit consolidar-se d'esta manera al poble?
2: Bueno, pues no ha sigut fàcil. Primer que res, perquè ens va agafar la pandèmia pel mig. Va ser una proposta, una aventura de portar la música clàssica a l'aire lliure i davant la mar, sense més condicionants i sense més atrets o que l'entorn. No hi havia res més. Les dues primeres edicions van ser un èxit. Les dues primeres edicions se van fer el passeig del Margel i realment va ser un èxit. La gent ho va valorar i ho va agrair moltíssim poder tindre una música clàssica de qualitat en un entorn tan meravellós com és la mar Mediterrània. Però ens va agafar la pandèmia. I llavors, després de la pandèmia, va ser com un tornar a començar, perquè tots sabem que va canviar tot una mica. Hem tingut dues edicions que han sigut de tornar-hi i enguany ja han volgut consolidar-ho. Hem arribat al cinquè i enguany sí que ja fem en un entorn encara pot ser més especial, com és la plaça Ramon Pous, davant mateix de la mar, en lo soroll de lo Ramon, no vull dir soroll, en la remó de les onades darrere, i tenim a la plaça Ramon Pous, tindrem tres dies de bona música clàssica, però també bona música clàssica adreçada a tot el públic, al públic en general. No és una música clàssica d'esta que la gent diu uf, me costa, me pot costar, no, perquè barregem música que bona música clàssica, però que la gent coneix, que la gent reconeix, en música hi ha una miqueta més, més diguéssim, no tant pel gran públic, això.
1: I què té d'especial celebrar els concerts davant de la mar, que és el que aporten al públic?
2: Clar, és una pregunta. Lo primer que aporten és una sensació totalment diferent, perquè la música clàssica la tenim enquadrada dins sí. d'uns recintes molt, molt, molt especials, molt concrets, molt ben acondicionats, perquè tot soni perfecte, perquè no hi hagi cap soroll que pugui transgredir la passió d'aquell moment. I fer-ho davant la mar és una aventura. Primer, perquè a l'aire lliure tu penses que un concert de un quartet de corda o un trio de guitarres en una bailadora o un concert de piano, dius, sonarà bé i sona molt bé. Sona molt bé dins d'un ambient d'estiu, que aquesta també és l'altra, dins d'un ambient de fresca, de que la marinada t'està pegant a la cara. Llavors, tot això ho fiques dins d'una coctelera i surt un còctel meravellós. Surt un còctel meravellós que la gent l'espera, lo gaudeix i surt quan acaba el concert en una cara de satisfacció d'haver viscut una experiència bonica, pues que tu també com a organitzador ho agraeixes.
1: I parlem un poquet de la programació d'enguany. Quins són els artistes o les formacions que participen en aquesta edició?
2: Enguany, com he dit abans, han volgut fer que arribi a tot el públic. Primer han volgut anar per la guitarra, la guitarra espanyola, en música d'Albéniz i Granados, combinat en dansa espanyola. La dansa espanyola és com aquelles coses que dius, és d'aquí o no és d'aquí, del nostre territori? I quan la veus, no ho penses si és d'aquí o no és d'aquí. L'únic que veus és que és art. És que una bona dansa espanyola és art. I combinat en uns bons guitarristes. Per tant, el divendres 24 tindrem Essències Quartet, ¿vale? Que són tres guitarristes i una balladora. Bueno, jo he vist, no els he vist presencialment, però sí que he vist molts de vídeos d'ells i són molt bons i t'arriben perquè realment fan un molt bon espectacle, un espectacle de qualitat. Això és el divendres. El dissabte ja tindrem una cosa una mica diferent. Començarem, això també deixem-ho dir, començarem a les 8 de la tarda en un celler que col·labora en les... en el festival La Mar de Música i oferirà els seus vins perquè vulgui fer un tast, és un celler Aibar, i a partir de les 8 de la tarda. I a les 9 començarà el concert, que és un concert totalment de corda, en violins i violoncels. Per tant, és el concert, el quartet singular. I aquí sí que farem un viatge per les millors obres de concert de corda. Obres que tots reconeixerem, obres que a tots ens faran ficar els pèls de punta i ens emocionaran, perquè és la més coneguda però més bona música clàssica portada en un entorn que no te l'esperes. Vull dir que serà un dia fantàstic, i a més combinat en una bona copa de vi i una música fantàstica. Sí, és que tot ajuda. I acabarem el diumenge en una pianista fantàstica com és la Paulina Dumanaite, que és el virtuosisme fet persona. Ella és una virtuosa del piano i, bueno, ens deleitarà. El piano en si ja és una música que t'arriba sempre. Si a més li fiques virtuositat i li fiques l'entorn, jo crec que no podem demanar més. Si algú pot oferir alguna cosa més, li compro per afegir-ho l'any que ve. Però jo crec que enguany hem aconseguit un festival a Mar de Música que a tots mos captivarà i que, bueno, convido a tothom a assistir-hi, perquè una tarda d'estiu a les cases en la mar de fons i en una bona música i millor entorn, què podem demanar més?
1: Pues sí. I bueno, pues com comentes, teniu tot un cap de setmana preparat complet. Com afecta este festival al turisme, a les cases i als comerços?
2: Nosaltres, el turisme sempre és important, però el que volem és que les cases que encara manté aquella essència de poble mariner no massificat, manté això, perquè volem que això sigui com una fusió entre el que la participació de la gent del poble i la participació de la gent que ens ve a vindre. Oferim tres tardes d'un bon espectacle a la gent que ens ve a visitar i que no cal que surti del poble per anar a tot l'entorn que fan per sort estem en un territori on tenim que escollir coses perquè no podem arribar a tot el que ens ofereix el territori. I llavors és una oferta més perquè tant la gent del poble com la gent dels visitants, els turistes que ens venen a veure, i clar que això ajuda molt al comerç perquè tota aquesta gent que ens ve després ja es queden a sopar allí. L'horari és un horari molt bo perquè és una hora, hora i mitja, a les 8, 8 i mitja, i després ja es poden quedar a sopar i acabar de passar la nit a les cases. Per tant, tot va dins d'un parc que serveix per a realment promocionar, per a que en gaudeixi la gent del poble, però també per promocionar-nos de cara a la gent que ens ve a visitar.
1: Pues per la meva part, moltes gràcies per atendre-nos i invitar a tot el món a acudir al festival del 24 al 26 de juliol.
2: Exacte. No res, gràcies a vosaltres per tindre en compte aquest esdeveniment que creiem que val la pena, que val la pena promocionar-lo, i pues, esperem a tothom que ens escolte divendres, dissabte, diumenge, 24, 25 i 26 a la plaça Ramon Pous, davant de la Mar de les Cases, per escoltar una bons concerts de música clàssica.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui, un dia més, al nostre Hoy por Hoy, tenim la presència de Juanjo Carreres, alcalde de Tírig, i bueno, aquesta entrevista és motiu de l'inici de les festes patronals de Tírig, que es comencen el 25 de juliol. Primer que res, moltíssimes gràcies per, bueno, per estar ací.
3: Pues, molt bon dia a totes i a tots, i moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos per les festes de Tírig.
0: I bueno, com ja he mencionat, el tret d'eixida de les festes patronals són aquest 25 de juliol. Com afronta el municipi aquests dies tan esperats?
3: Bueno, pues la veritat és que amb molta il·lusió. Són unes festes a les que acudeix tota la gent que té alguna relació en el poble, tots els que viuen fora fan el possible per estar durant les festes i que ens puguem retrobar tota la gent del poble, i amb molta il·lusió. Són les 20 festes que organitzo ja com a alcalde ja fa molts anys, i espero que estiguin a l'altura dels altres anys i que la gent pues, participi en tots els actes i que disfruten, perquè en definitiva l'èxit de les festes depèn realment de la participació de la gent.
0: I quins diries que són els actes més esperats de la programació d'enguany?
3: Bueno, pues tenim una mica de tot. Com sempre, intentem fer una programació per a tots els públics. Comencem el divendres ja, perquè pa festa la vespre, no?, que diuen. Ja fem un passacarrer que anunciem així al començament de les festes i un voltatge de campanes, i després pues, la penya taurina ja organitza i enxenia una disco mòbil, perquè ja no es poden esperar el dissabte i tenen que començar el dia d'antes. I bueno, el dissabte ja és el dia del patró, és el dia Sant Jaume. A banda de la missa i la processó que se fa tots els anys, pues, tenim un concert de la banda municipal, que és un acte molt esperat pues, per tots els veïns de Tírig. I ja per la nit comencem l'actuació d'un grup navarro de mexicanes que es diu Puro Relajo, i la Kinky Band, en el que tindrem pues, una nit bastant completa. El diumenge ja tenim també el Ball Pla, que és una de les activitats típiques d'ací de les festes del poble. Per la tarda ballen els xiquets i xiquetes, i per la nit ballen els adults. I bueno, pues, anem passant al dilluns, on tenim un tombe de bou que normalment acudixen ben bé 500 persones, i després pues, el dimecres tenim el dia de la ràdio, no?, que en guany fem el programa des d'ací, des de Tírig, i que té pues, moltes activitats, no?, té una gincana, hi ha concurs de paelles, hi ha una mica teatralitzada, hi ha tardeo, hi ha concurs de guinyot, i per la nit també la nit bàsica de xarxa teatre, i ja comencem els 4 dies últims de festes, que són els dies de bous, on destaca especialment el dissabte dia 1 d'agost, que la penya taurina té dos bous serrils, que se desencaixonaran un pel matí i un per la tarda, i s'envolaran els dos per la nit. I ja el diumenge, a banda dels bous normals, pues, també tenim una becerrada a càrrec de l'escola taurina de la Diputació de Castelló, i en això pues, acabarem les festes. Potser estos siguin els actes més destacats.
0: I, bueno, has mencionat, òbviament, les festes estan dedicades al patró de Sant Jaume. Quin pes mantenen els actes religiosos dins d'aquest programa?
3: Bueno, pues la veritat és que hi ha varietat d'opinions, no? Ja saps que tot el que són temes religiosos últimament pues no tenen massa seguidors, però bueno, jo intento convencer a la gent, tant a la gent major com a la gent jove, de que és un acte de el que mostrarem tota la gent del poble i que tant si un té unes creències com si té unes altres, però és important que acudim, que fem pinya i que participem de tots els actes i incluït d'estos també.
0: I quin diries que és el paper que juguen les penyes i les associacions locals en l'organització de les festes?
3: Bueno, pues són superimportants, però no només en festes, són importants durant tot l'any perquè, gràcies a Déu, tenim bastants associacions i se dediquen durant tot l'any a organitzar, pues, juntament en l'Ajuntament, a organitzar activitats. L'associació cultural que fa tota la festa de Sant Antoni i que ara en festes també fan les carrosses i fan un altre dia una volta pels garitos on les colles preparen beguda per invitar la gent. L'associació de pares i mares d'alumnes, la banda municipal, la rondalla antidijana, l'associació de jubilats, l'associació de caçadors, l'associació de pelotaris del frontó, però tots tenen una maneta, tots intenten tindre algun acte organitzat per dins de les festes, i a banda ja t'he dit que també fora de les festes i durant tot l'any són una part essencial de la societat que conforma el poble i per tant de les festes també.
0: Has mencionat que hi haurà activitats pensades tant per a menuts com a per a gent gran. Això també és una manera de fer poble?
3: Claro, mira, el primer diumenge pel matí fem unes carreres al Camí del Pou on participi gent de totes les edats, des d'un any fins als jubilats. Ahir corren tots els xiquets i xiquetes. Antigament als guanyadors se'ls donava un conill i tots tenien molt de comboi. Ara, bueno, perquè saps que per la llei de protecció d'animals això no es pot fer, i bueno, ho hem substituït per unes fantes i per uns altres reals, però els xiquets participen. Després tenim un altre dia un parc infantil aquàtic que se fa també a la piscina i els menús se ho passen molt bé. I bueno, pues hi ha altres activitats, no? Que la veritat és que si participen pues, en un encierro infantil, en carretilles, si participen els xiquets, al final acudixen també els pares, acudixen els abuelos, i així és una forma de que estiguem tots junts i que tot el poble pugui disfrutar al mateix temps.
0: Quin impacte tenen les festes en l'economia local?
3: Bueno, pues jo precisament he tingut un bar en el poble durant molts anys i som conscient de que les festes pues suposen una part molt, molt important per als negocis del poble. Gràcies a Déu, en aquest moment encara tenim en Tírits una tenda, tenim panaderia i carnisseria, tenim una panaderia, tenim una pescateria i una carnisseria, tenim farmàcia, tenim un restaurant, tenim un pub, tenim un bar. La veritat és que se multipliquen les ventes en tots aquests negocis durant aquests dies, no només per a la gent del poble, sinó perquè venen molta gent de fora també a visitar-nos durant aquests dies. Jo crec que és un revulsiu molt important i que és fonamental que les festes se celebren per a aquests negocis tinguin un extra i puguin continuar oberts, i més en un lloc on el despoblament és acusat, i hem d'aprofitar aquests dies que ens retrobem tota la gent que som d'ací i que a més ens visita molta gent de fora per augmentar les ventes i per a que tinguin pues, una miqueta d'aire de cara al resto de l'any.
0: Això és una altra pregunta que et volia fer. Espereu una gran afluència de visitants estos dies?
3: Bueno, pues el poble normalment no arriba a 500 habitants estos dies de festes. Residides en el poble pràcticament són 1.000, i tots els que venen de fora, pues, bueno, hi ha moments que la veritat és que hi ha molta afluència de gent, intentem mantenir tots els serveis i que no se quede res en l'aire per poder atendre bé a tot el món, però encara així no és normal pues, que a l'hora de sopar restaurants i bars se col·lapsen una mica perquè, claro, pues, no estan preparats per rebre tanta gent, però bueno, fent turnos o fent un esforç per part dels comerciants del poble, pues, intentem donar eixida a tot el món que ens visita i a tot el que necessita.
0: I com s'ha coordinat el dispositiu de seguretat i d'emergències per a garantir aquestes festes en tranquil·litat?
3: Bueno, este poble és molt menut, així de coordinar emergències, gràcies a Déu no sol passar mai res i per lo tant pues no tenim tampoc policia local i tenim forces de seguretat. Evidentment la Guàrdia Civil està informada de tots els actes que fem per si hi haguera algun altercat o passaré qualsevol cosa. Durant tots els dies de vols, evidentment tenim una ambulància, un metge i una infermera per si hi haguera algun altercat, no? Però no tenim un dispositiu específic per a les festes, perquè, com te dic, normalment no sol haver cap problema, gràcies a Déu, i anem passant any tres anys sense que hi hagi cap tipus d'altercat.
0: Uh-huh. I, bueno, Tiritx és conegut també pel seu patrimoni, pel Parc Cultural de la Valltorta. Les festes també són una oportunitat per donar-lo a conèixer als visitants?
3: Clar, sí, al final tota pedra fa paret, no? I hi ha gent que potser ve per les festes i aprofiten per visitar les pintures rupestres i el Museu de la Valltorta que no el coneixen. Tenim un altre museu dins del poble dedicat a un pintor, Tirigià, a Gabriel Puigroda, on se poden veure també 40 originals i 40 còpies. És molt interessant. I, pues, bueno, tant els que venen a visitar el museu participen després de les festes, com els que venen a les festes, pues, tenen aquesta opció. Tenim visites guiades tots els dies, evidentment, tant a les pintures rupestres com al Museu Puigroda, com tenia. I entre una cosa i l'altra, pues, intentem, igual que durant tot l'any, pues, tindre eixe, també eixe un cultural, no?, que és, a més, pues, el que complementa la visita al poble. A més, enguany tenim una exposició que estarà oberta durant totes les festes, que la fem l'Ajuntament conjuntament i la subdelegació de Defensa de Castelló, i és una exposició dedicada a la mili, on se poden veure, pues, 50 fotografies i, a més, pues, molt del material que s'utilitza en Castelló per a triar els mozos a quedar en el mili, com pot ser el bombo, no?, del sorteo que se fe, però, pues, coses curioses dels que han estat fent el servei militar, pues, que ens recordarem i reviurem aquesta època.
0: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies per parlar-nos de les festes i si vols convidar a tota la gent de la comarca que vaiga.
3: Pues claro que sí, a tota la gent de la comarca, a tota la gent de la província, a tota la gent de qualsevol lloc, perquè sí, sempre són benvinguts. És veritat, com tu dius, que tenim un patrimoni molt important. De fet, és l'únic patrimoni de la humanitat de la UNESCO que tenim a la província de Castelló, a banda de l'altre patrimoni, que és la construcció de la pedra en sec, que és un altre patrimoni immaterial, per tant, Tiritx té aquests dos patrimonis de la humanitat. A banda d'això, convidau a tots els que participeu a les festes, així trobareu gent en els braços oberts i en un caràcter, la veritat és que meravellós, que us rebran i us acompanyaran en tots els actes que vulgueu participar. I com sempre dic, pues, a banda del patrimoni cultural que tenim, el millor patrimoni que tenim en Tiritx és la nostra gent. Si hi ha que obrir braços, convidar tota la comarca i tota la província hasta el que gaudiu d'aquestes festes des del 24 de juliol fins al 2 d'agost.
0: Pues moltíssimes gràcies, Juanjo.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui, en altra secció de l'Oi por Oi, tenim a Evaristo Martí, l'alcalde de Rossell. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
4: No, a vosaltres, com sempre, per la vostra invitació. Sempre és un goig vindre aquí a la cadena SER, una cadena, una ràdio que per a mi és de referència de fa molts anys, a la que, bueno, pues, tinc molta estima. Per tant, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per vindre, per supost. I, bueno, parlem perquè estem a estiu. Cada poble, pues, té una programació i, pues, són èpoques de molt de moviment. Com s'ha preparat Rossell per aquests mesos?
4: Bueno, Rossell estem ja en els preparatius de les nostres festes majors. Les festes començaran el dia 8 d'agost, acabaran el 16. I, bueno, ara estem ja en el programa. I, bueno, pues, des d'aquí agrair, com sempre, el treball que fa la comissió de festes, perquè l'Ajuntament col·laborem en la comissió, però qui realment fa la programació i porta tot el pes de les festes és la comissió de festes. Per tant, només una mostra d'agraïment, com sempre, a tots els que ho fan possible, perquè quan nosaltres estem fent festa, doncs, hi ha gent que està treballant per a que això siga possible.
0: Totalment.
4: Després també en aquest moment tenim en marxa l'estiu a la fresca, la programació que tenim des de juny fins a setembre en diferents activitats, no? Participen totes les associacions locals que volem portar a terme alguna activitat, fem concerts, tenim les piscines en marxa, també a la piscina se fan moltes activitats, també tenim tardeo, actes de la intercanvis, per exemple, de la banda de música. En definitiva, doncs, bueno, un cartell que fa referència, dic, des de totes les activitats des de juny hasta el mes de setembre. També tenim en marxa el que és l'estiu viu, l'estiu actiu. L'activitat a les piscines, com dia abans, és molt important. Ara el puesto que està millor en aquest moment és que el que fa precisament és a la piscina. Nosaltres tenim unes bones instal·lacions, tenim uns bons espais de sombra també dins de les pròpies piscines, i això fa que la gent, pues, també tinga un punt de trobada allí, i bueno, la veritat és que estan molt a gust. Referent a l'estiu viu i a l'estiu actiu, en aquest moment estem donant, pues, servei, o bueno, tenim entretinguts un poc als xiquets i xiquetes del nostre poble, un total de entre 40 i 50. Tenim contractades 6 monitores concretament per a portar a terme aquesta activitat. També tenim en marxa la ludoteca, l'ESPAP, l'estil, la unitat de respir, que crec que són serveis importants i que no duran, encara que estiguem ja en una època estival, los tenim en marxa, no? I un poc aquesta seria l'activitat que tenim en este moment al nostre municipi.
0: I bueno, parlaves dels xiquets, de les activitats que tenen ahí. Estan pensades tant, entenc, com a veïns com a per a visitants.
4: Sí.
0: Com es troba aquest equilibri?
4: Aquest equilibri natural el portem molt bé. Vull dir, inclús dins de les piscines fem uns abonaments i tenim una entrada cada dia, i la veritat és que, per exemple, ve molta gent de la Sénia, per exemple, a les piscines. Vull dir que, bueno, i la gent, els visitants, els rossellans i rossellanes que viuen fora durant l'any, doncs ara també venen. Molta gent ja porta els nets, mentre els pares treballen, i també donem la possibilitat de que s'integren dins de l'estiu viu i l'estiu actiu. Vull dir, això ho tenim subvencionat, i per tant nosaltres no fem pagar res a ningú.
0: I bueno, quin impacte econòmic tenen aquestes activitats tant per als comerços com a la restauració del
4: poble? Quan arriben les festes, Rossell se multiplica de gent, no? Per tant, això també redunda en que hi haga més moviment, pues, a tots els establiments del nostre poble, no? Tant als bars, als restaurants que tenim, a la carnisseria, a la fruiteria, el consum, en definitiva, totes les... Jo crec que ne sortim tots beneficiats, no? Rossell, som un poble acollidor, un poble que en el seu moment va anar molta gent, sobretot a la part de Catalunya, a Barcelona, i que ja inclús estan venint a terceres generacions al nostre municipi. Vull dir que és important sempre també propiciar des de l'Ajuntament i en la bona voluntat de tota la gent que viuen fora, de mantindre este arrelament en els pobles, no? Nosaltres ho intentem, no? Fem possible que en aquestes activitats, en aquests serveis que tenim, que la gent quan vinga a Rossell pugui estar ben atesa.
0: Pues, i bueno, canviem de tema, perquè per part de la Diputació s'han implementat un projecte de càmeres de videovigilància. Com ho teniu allà, Rossell?
4: Bé, sí que voldria informar-ho, perquè ha sortit últimament una informació respecte en aquest sentit, sí que la voldria aclarir, no? L'Ajuntament de Rossell, com han fet els pobles de menys de 5.000 habitants de tota la província, ens hem adherit concretament a tots, va ser el 23 de juny, ens vam adherir a este servei de control d'accessos en municipis de menys de 5.000 habitants per part de la Diputació de Castelló. Nosaltres, una vegada ens va donar esta informació, i havent estudiat esta proposta de servei per a Rossell, per a la pedania de Bel i les cases del riu, hem comunicat els serveis d'enginyeria de la pròpia Diputació i els han proposat una ampliació en nous punts que creem adequats per a millorar, diguem, este servei que se'ns ofereix, no? Concretament, hem dit que a Bel fa falta un altre punt i a Rossell concretament 3 més. Per tant, en este moment quedaria que volem que hi haga 5 punts de control a Rossell, 2 a Bel i 2 a les cases del riu. Lo desplegament d'esta xarxa de càmeres, es diuen càmeres intel·ligents, els principals accessos de cada municipi de població, té, segons ens han comentat des de Diputació, té la finalitat d'optimitzar la gestió de mobilitat, mobilitat dels vehicles, i al mateix temps reforçar la protecció de les infraestructures municipals. Però l'objectiu és, sobretot, control de vehicles. Una vegada ja, diguem, contrastada aquesta viabilitat, per part de la Diputació, que és el que se'ns va explicar, se començarà la redacció del que són les memòries executives i posterior contractació del subministre. L'actuació que té la Diputació prevista inclourà els següents treballs. Són tres, concretament: el projecte tècnic, el subministre i instal·lació d'aquestes càmeres i la integració tecnològica i el seguiment.

0: un compromís, no, de bueno, pues lo que és les obligacions de la protecció de dades.
1: Uh-huh. Altre problema que teniu a Rossell és el tema dels metges.
0: Sí.
1: El vostre metge titular està de baixa. Com s'està gestionant això?
0: Bé, sí que tenim una problemàtica en aquest sentit i la voldria explicar també aquí. Donat que la nostra metgessa titular està de baixa, i veient també una mica totes les queixes que ens han fet arribar els propis usuaris del servei sanitari, jo mateix vaig tindre fa un parell de setmanes una reunió amb els responsables sanitaris aquí a l'Hospital de Vinaròs per a demanar, durant aquest impàs que la nostra metgessa estarà de baixa, que hi haga més estabilitat en els metges. Més estabilitat, què vol dir? Pues que cada dia no mos vinga un metge, no? Perquè, bueno, pues majoritàriament els usuaris del servei, bueno, són tots, no? Sanitari, però la majoria són gent gran i, claro, jo crec que van al metge, troben un metge nou, el dia següent troben un altre i estan una mica intranquils, no? Davant de tot això, jo crec que també és bo, inclús per als propis sanitaris, i per als propis usuaris, i que hi haga una mica d'estabilitat, i això és el que vaig demanar jo concretament a la reunió que vam tindre en els responsables de sanitat d'aquí de la nostra comarca.
1: Uh-huh. I bueno, canviant també de tema, el despoblament continua sent una de les grans, dels grans reptes del municipi d'interior. Com es viu això a Rossell?
0: Bueno, anem mantenint un poc l'equilibri, no? Diguem, a veure, el despoblament és un problema que jo crec que és de difícil solució, i sobretot als municipis d'interior, perquè si mires un poc els fets d'esta comarca, els únics municipis que creixen de població són Vinaròs, Benicarló, potser Càlig també, però la resta estem o bé estancats o bé baixant població. En este moment Rossell som 925 habitants, ens mantenim bé respecte a la població, però, bueno, doncs, per contrarrestar l'efecte de la despoblació, el que intentem des del municipi és donar els màxims serveis a la gent, sobretot a la gent gran, tindre'ls ben cuidats, i als xicotets, als xiquets i xiquetes també, per a que la gent que està un poc en entremig, que pot desplaçar-se per a treballar a diferents llocs, doncs tinguin aquesta possibilitat d'anar a treballar durant el dia, i els seus persones majors o els xiquets tindre'ls, doncs, en la unitat de respir o en l'escola matinera o fent diferents activitats extraescolars com tenim al nostre municipi, com ara per exemple tenim en el que és l'estiu viu, uh-huh, i l'estiu actiu, uh-huh, o les piscines, el servei de piscines també. En definitiva, el que intentem des de l'Ajuntament sempre és tindre infraestructures, serveis, per a que la gent pugui quedar-se al nostre municipi.
1: I parlant d'infraestructures, teniu el parc infantil.
0: Molt bé.
1: Què mos pots contar d'això?
0: Bueno, el parc infantil és una obra que la fem amb molta il·lusió. Estem ja en la recta final de l'obra, tenim previst acabar-la ara a finals de juliol, si tot va bé, i jo diria que és un abans i un després del que coneixem com a parc infantil, no? Uh-huh. El parc infantil, pues, tindrà aproximadament 60 o 50 i pico d'anys, i l'havíem de remodelar, i bueno, en una proposta de participació ciutadana, la gent del poble va elegir que esta era l'obra que volien fer. Per tant, és una obra que ja portem des de l'any 22 en la subvenció de l'any 2023, i bueno, pues, jo diria que serà un nou espai de trobada en quatre llocs diferents, el que és el parc infantil per a xiquets reduït i tancat per a que hi haga seguretat, un espai per a xiquets més gran en diferents aparells adequats per a ells, un espai també per a la gent gran en 10 o 12 aparells també per a que la gent pugui fer els seus exercicis de gimnàsia i això, i un lloc verd on hi haurà, doncs, banquets, ombres i tot això. Tot això estarà dotat de diferents aparells per a les diferents edats, espais verds, arbres, fonts, mobiliari, i bueno, doncs jo crec que se connecte tot en el que és la Casa de Cultura i les instal·lacions esportives que tenim, camp de futbol, frontó, pàdel, piscines, pista poliesportiva, i jo crec que, bueno, tot això també en molta il·luminació. La veritat és que hi ha 30, si no recordo malament, una trentena de punts de lluminàries que li donen un altre aire, antes estava molt fosc, i bueno, jo crec que està quedant molt bé. És un lloc, pues, per a que tothom puguem disfrutar molts d'anys.

0: i bueno, pues jo crec que serà un lloc de referència per al nostre poble.
1: Teniu ahí una altra inversió en ment o...?
0: Sí, tenim los plans Impulsa 2026-2027 de la Diputació de Castelló i aquí hem inclòs la modificació de la il·luminació de tot el que és el recinte del camp de futbol. Ho tenim en marxa, tenim dos pressupostos ja per a canviar tot el que és la il·luminació i tenim també previst, a veure si podem fer-ho abans de festes d'agost, de canviar totes les luminàries de l'Avinguda Álvaro Gavaldà, sobretot la part de les voreres, que han quedat encara en la llum groga, no vam poder fer-ho això en l'obra de l'IDAE, que vam remodelar tota la il·luminació de Rossell Bell i les cases del riu, i després també una actuació al carrer La Costa, que tenim ja una fase que s'ha de fer i una altra segona fase per ampliar un poc el carrer de la Costa perquè hi hagi més accés, millor accés a la part antiga de la vila i després fer-hi allí pues, un xicotet espai urbà en banquets, sombra i tot això. I això seria un poc. Després també tenim una obra important que ja la tenim en un pressupost de 200.000 euros que ja tenim l'informe de conformitat per part de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Sanitat, que és la reforma del consultori auxiliar bueno, d'atenció primària. Per tant, aquesta seria una mica tot el que tenim en marxa al nostre poble.
1: I bueno, en tantes inversions, és complicat per a un poble com a Rossell aconseguir aquestes subvencions o teniu...
0: Bueno, nosaltres ho demanem tot, vull dir, totes les subvencions que surten, si són viables per al nostre municipi, les demanem totes, vull dir, encara que siguin xicotetes, per exemple, doncs, no sé, en el tema de la vora, de poder contractar gent, i això, del, per exemple, de la vora ho podem fer perquè el nostre ajuntament tenim una economia sanejada i, bueno, les subvencions sempre te les donen, però les cobres tard, normalment, per tant, has d'anticipar els diners, nosaltres això podem fer i per això tenim aquesta possibilitat de portar a terme pues, totes aquestes obres i contractar gent i en definitiva anar fent tot el que podem, no? Sí que aquí voldria reivindicar el tema d'edificant perquè el tenim en stand-by, el tenim parat i això sí que em dol una mica perquè resulta que nosaltres vam incloure dins del programa edificant que és la renovació de l'escola en accessibilitat, en nova il·luminació, en tot el que fa falta, inclús en un gimnàs. Dins d'aquí se va incluir una obra que és important que vam arreglar l'Ajuntament, que és un mur que en un aiguat se va desprendre una mica i ara el tenim en valles per a que els xiquets no puguen accedir-hi. Això ho tenim incluït dins d'edificant, perquè en un principi des de la Direcció Territorial

0: Bon dia a tots i a totes i benvinguts a la segona part del programeta de Ser Maestrat del Hoy por Hoy del dia d'avui, 21 de juliol del 2026. En aquesta segona secció contem amb Beatriz Traver, ella és directora adjunta de Música i Cultura Popular i ens parla del Festival de Música Barroca que tindrà lloc a Peníscola. A més, contem amb Gemma Edó, regidora de Cultura de Torreblanca, que ens parla de com ja està quasi terminada l'obra de l'ermita de Sant Francesc, allà a Torreblanca. També contem amb el nostre programa d'història, Ser Història, amb David Gómez. I per finalitzar, contem amb la participació d'Àlia Sant Blas, que ens porta la seva segona cançó titulada Rimes de Sal i que després de la seva entrevista escoltarem tots junts. Però primer vos deixo en Beatriz Traver.
1: Aquest estiu la música té cita amb el mar. Del 24 al 26 de juliol les cases d'Alcanar acull una nova edició de La Mar de Música. Tres concerts amb artistes de primer nivell, música clàssica i tast de vins en un escenari únic davant del Mediterrani. Essències Quartet obrirà el festival amb un espectacle que fusiona música espanyola i dansa. El Quartet Singular oferirà un viatge per les grans obres de la música de cambra. I la pianista Paulina Dumanaite tancarà el festival amb un recital ple de sensibilitat i virtuosisme. La Mar de Música del 24 al 26 de juliol a les Cases d'Alcanar. Consulta tota la informació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui, dins d'una secció més de l'Hoy por Hoy, contem amb la presència de Beatriz Traver, directora adjunta de Música i Cultura Popular, des d'on coordina i impulsa bona part de les polítiques musicals de la Generalitat Valenciana, així com festivals i cicles de música de referència. En aquest cas, contem amb ella perquè enguany arriba la 31a edició del Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola. Primer que res, moltíssimes gràcies, Beatriz, per agafar el telèfon.
2: Res, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I bueno, volia parlar perquè què suposa per a vosaltres haver consolidat un projecte amb una trajectòria tan llarga?
2: Pues este festival de música antiga i barroca de Peníscola, per a nosaltres la veritat és que és un dels projectes prioritaris i que a més és important destacar que contem amb la col·laboració de Diputació de Castelló i també de l'Ajuntament de Peníscola i que és important tindre'l consolidat al municipi de Peníscola, però que també és programació per a tota la comarca i per a tota la província. I a més en un espai tan emblemàtic i important a nivell històric com és el Castell del Papaluna.
0: Com ho has dit perfectament, el Castell del Papaluna és un escenari, és molt més que un escenari, no? Com condiciona aquest espai històric la programació i l'experiència tant dels artistes com del públic?
2: Pues mira, un festival dedicat a tots aquests repertoris musicals més pretèrits, que és la música, no? Des de l'edat mitja fins al barroc, no podia tindre millor context com és el Castell del Papaluna. I la veritat és que per als músics que venen de fora, és que són valencians, ja tots coneixen el castell, des que venen d'Espanya, dels nacionals, molts se sorprenen, però sobretot les respostes sempre més curioses són dels grups estrangers. Enguany tenim una edició de festival més internacional que mai, en un grup anglès de referències, un dels més importants del món de música antiga, com és Estil Antico, uns altres alemanys, però venen un grup coreà. taiwanès, i clar, l'experiència de poder oferir un concert en el pati d'armes del castell, rodejats d'aigua, de la mar, d'este Mediterrani, de tot aquest context històric, pues per als músics en si ja és una experiència única i extraordinària. I per al públic també, que, pues clar, escoltar aquestes músiques en aquest context arquitectònic, pues sempre ho fa una experiència molt més nutrida i diferent.
0: Jo volia també parlar una mica de la programació i és que, com bé has dit, combina formacions internacionals bueno, i amb alguns dels millors intèrprets de casa nostra. Quins criteris se segueixen a l'hora de confeccionar un cartell com aquest?
2: Pues mira, en primer lloc, comptar sempre en els grups valencians de referència. Tenim un grup que està des de la primera edició, ha estat en totes des de fa 31 anys, que és Capella de Ministrers, que a més enguany oferirà un concert commemoratiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I, com una activitat també especial dins de les activitats de la Generalitat Valenciana en esta commemoració d'any Jaume I, però també altres grups de referència valencians. Tindrem en guany també Mediterrània Consort, que més tindrem a Quinta Essència, i una cosa molt curiosa és que anem a fer en guany una cercavila per a incitar el festival en els valencians La Regalada, una cercavila, direm, heràldica, que recorrerà tots els carrers del casc històric intramurs de Peníscola, i bé, anunciarà pues, este inici del festival cridant a tots en aquestes músiques heràldiques de segles XV i XVI.
0: Com bé has mencionat, Peníscola, bueno, el festival continua sent un referent després de més de 3 dècades. Quin diries que és el secret per a que funcione tan bé?
2: El secret és sempre mantindre una programació de primer nivell artístic, d'excel·lència, i això ho hem mantès des de fa 30 anys, en guany una edició més, que com insistís, com dia abans, en guany és una edició més internacional que mai, i el que volíem també era amb això tornar a posar el festival en el circuit europeu i internacional de festivals de música antiga. En això també ho han fet a través de sumar el festival a la xarxa espanyola de festivals de música clàssica, com és Fes Clàssica, i bueno, totes aquestes estratègies pues, ens fan pegar un passet encara més enllà per a seguir pujant el nivell i la dimensió i també la difusió del festival, no només en el nostre territori valencià, sinó també a nivell nacional, però també sobretot internacional.
0: Jo crec que encara hi ha gent que pensa que la música antiga és un gènere reservat per a només especialistes. Com trencaríeu aquest prejudici?
2: Pues mira, el trencaríem en la programació en si. Per posar-te un exemple, esta cercavila de la que te parlava, heràldica, que en la que encetarem el festival, però tenim, per exemple, enguany representarem una òpera, que és Los Elementos de Literes, la farem al Palau de Congressos perquè necessitem tota la infraestructura d'un escenari per a posar escenografia en flamenc. Entonces són propostes artístiques que apropen a altres audiències, no només a aquells, podem dir, friquis de la música antiga. No és un festival per a erudits, per a especialistes, és un festival per a tots els públics. Tenim propostes familiars, tenim propostes, ja t'he dit, que transiten altres gèneres musicals com esta òpera barroca en la que tindrem tota una posada en escena que combina balladores de flamenco, i serà molt interessant i molt curiosa i que recomane que no s'ho perga ningú. O altra, com la de la Ritirata en l'actriu Manuela Velasco, que bé, són estratègies i propostes que ja t'he dit que fan que no siguin només adreçades a un públic, direm, especialitzat, sinó al gran públic, i que cadascú pugui transitar i aproximar-se a l'experiència del festival des de la seva pròpia perspectiva i experiència.
0: Acabes de mencionar que n'hi haurà activitats familiars. És una manera també de crear un públic, bueno, el públic del futur?
2: També, sí, és la estem. Jo pense que obligats moralment a educar no només el públic d'ara també, sinó el del futur, no? El que serà el de demà. I veient totes aquestes tricotetes accions, pues, sempre aconseguim pues, donar a conèixer i apropar el públic més menut, també el familiar i també aquell, direm, nou, que no, al millor no coneix estos repertoris, no coneix... I, bueno, i així és una forma d'apropar, sempre hem d'apropar la música i el nostre patrimoni musical a tots aquells que estiguin disposats de gaudir d'una proposta i una programació cultural de primer nivell.
0: I heu notat algun augment en l'interès dels joves per a aquest tipus de música en aquests últims anys?
2: Pues mira, sí, t'he de dir que la música antiga, igual que el jazz, acabem de tindre el Festival de Jazz a Peníscola també, que per cert hem augmentat un 30% l'assistència del públic, i això és molt significatiu perquè el públic té ganes d'assistir a aquests concerts, i passa també en la música antiga. Que per qüestions de que és diferent a, no sé, el repertori de la música clàssica a l'ús, com hem dit, des del classicisme al segle XIX, d'atreu a tres tipus de públic, més jove, diferent. Això és curiós i sí que ho observem, que sí que augmenten aquests públics diferents.
0: I en matèria d'organització, un festival d'aquestes característiques, entenc, no és senzill. Quin és el repte més gran que afronteu cada any?
2: Pues te dic que el repte més gran és muntar tota la infraestructura en el castell. En el pati d'armes, perquè per als que no ho sàpiguen, els cotxes no poden entrar dins del camp. O sigui, hi ha un últim tros que s'ha de carregar a les esquenes, wow, i s'ha de pujar a força humana, i t'he de dir que montem ahí, pues, un escenari, il·luminació, tota la infraestructura tècnica que requereix, els instruments. Imagina't pujar un orgue positiu, un clave allà dalt, i s'ha de pujar a pes. T'he de dir que a nivell d'infraestructura logística és el repte major és este. Però fa una experiència curiosa, també te dic.
0: No, totalment. Jo, per la meva part, moltíssimes gràcies. Recordar als oients que aquest festival tindrà lloc del 24 de juliol al 2 d'agost. Si vols convidar la gent?
2: Sí, des de l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat convidem a tots els públics, realment a tots els públics, a que s'apropen a aquesta experiència de la música antiga, del nostre patrimoni musical, a gaudir a Peníscola, tots aquests dies del 24 al 2 amb el piromusical com a cloenda, que no quedaran indiferents, al contrari, disfrutaran molt.
0: Pues moltíssimes gràcies per contar-nos el festival, per parlar-nos d'ell, i jo estic segura de que la gent anirà i gaudirà molt.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking, I just want to say.
1: Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts un dia més a Ser Història. David Gómez, primer que res, moltes gràcies.
4: Bon dia, Gabriela.
0: I bueno, és l'últim programa de la temporada. Què mos vas a contar?
4: Sí, avui ja tanquem la quarta temporada, és el programa 133, i volia agafar un tema que en alguna qüestió l'hem tractada, però enfocant-la des d'una altra perspectiva. Voldria parlar avui concretament sobre els llops i els gossos salvatges o asilvestrats temps enrere en zones rurals com la nostra.
0: Pues quan vulguis.
4: Bé, avui voldria tancar la temporada parlant d'una qüestió que alguna vegada hem parlat una miqueta sobre, en l'àmbit rural, el que ha suposat temps enrere els llops i els gossos salvatges, perquè encara que avui en la nostra zona gossos salvatges sí que s'han encara vist en situacions determinades, antany, fa més de 100 anys, era algo habitual i normal el trobar-se aquests animals enmig del camp, i clar, això moltes vegades donava peu a llegendes, històries, successos, i és una mica el voler comentar això, no? Com vivia aquesta societat rural de camperols, que era una part important del sector econòmic de la nostra societat, aquest tipus de qüestions. El llop, per exemple, sabem que va habitar moltes zones muntanyoses, boscoses, i poc poblades de la península, com encara fa en alguns punts, sobretot de lo que és la zona nord, però clar, era un animal que, per exemple, encara que avui soni estrany, ha viscut entre nosaltres fins inclús les primeres dècades del segle XX, perquè així en el nord de Castelló se té constància de la seva presència. Sobretot també pastors, llauradors, habitants de zones rurals, que eren qui millor coneixien aquesta situació. Encara inclús a dia d'avui ens han arribat llocs de barrancs, de zones de muntanya, en el topònim Llop o Lobo, perquè ens està recordant realment pues, la presència d'aquesta criatura. El llop era molt temut per l'àmbit rural, sobretot per els atacs que podia realitzar cap al bestiar. Una societat on la gent antigament depenia molt de lo que era l'explotació animal, de les ovelles, cabres, els animals de corral, doncs clar, perdre una part d'aquest ramat podia ser una catàstrofe. Avui nosaltres anem al supermercat, comprem els productes que ens interessen, però antigament tot se tenia que produir, no?, des de la llar moltes vegades. I clar, això explicarà per què els corrals es protegien amb murs, aquestes portes fortes i bardisses, i clar, inclús els gossos emprats com animals de defensa, perquè després això ho comentarem respecte a la qüestió dels gossos salvatges. El gos no era com avui, no?, que tots tenim el gos, ens agrada com un animal de companyia, que ens acompanyen, però abans el gos sobretot se tenia en la llar en la majoria d'ocasions, segles enrere, com una forma de per a tindre ahí un element de control o de defensa, perquè sobretot en les zones de camp els mastins eren essencials, ja que en les explotacions ramaderes acompanyaven els ramats, com encara avui ho veiem, i sobretot també protegien a les persones durant els seus trajectes per els camins, per aquests camins de ferradura, per aquestes zones de muntanya, on sempre no només la qüestió d'alguna filistera, sinó d'inclús de bandolers i de persones, que com sabem també fins al segle XIX era habitual això, el poder, per desgràcia, trobar-te una persona que anara amb males intencions. I per aquest motiu sempre els animals se portaven com a aquesta forma de defensa, els gossos, sobretot. Molts d'aquests gossos, que sobretot estaven ja especialitzats per a la defensa del ramat, per si hi havia una incursió de llops, portaven la carranca o carlanca, que és un collar amb punxes que els servia per a defensar-se, se posava en el coll de l'animal i d'aquesta manera se li donava una protecció addicional, perquè sabem que el mastín és un animal que encara que tingui davant una manada de llops, s'està ben adiestrat, si veu que hi ha un perill, doncs defensa encara que la situació numèrica sigui molt adversa. A més dels llops, també hem de dir-ho, existeixen els gossos, i encara això ho veiem, asilvestrats. Els gossos silvestrats o gossos salvatges, en realitat són gossos que s'han perdut, que han passat de més d'una generació moltes vegades ja, per tant han perdut aquest contacte, és a dir, són gossos que ja han criat fora de la llar, que s'han començat a adaptar a aquest territori i viuen en un estat salvatge. Clar, aquests animals moltes vegades poden formar grups i també pues, de la mateixa forma que els llops atacar els animals de corral. I clar, també en aquesta ocasió, pues, com comentava abans en l'exemple del llop, atacar els bestiars. I inclús a vegades ni se sap diferenciar entre un llop i gossos salvatges, no? Perquè el comportament, encara que té diferències, a grans trets és similar. La convivència inclús entre llops i aquests gossos, que moltes vegades se perdien i que acabaven a silvestrant-se, podia donar inclús a situacions d'hibridatge, és a dir, de gossos i llops, que acabaren, per exemple, hi ha un municipi de Catalunya, en Tarragona, Prat Dip, on se parla d'una criatura que són els dips, que s'ha proposat que si en el seu origen eren doncs, un híbrid entre aquests llops que hi havia en la muntanya i gossos de riers que se perdien i que podien donar situacions, com dic, d'animals salvatges que tenien doncs, una barreja dels dos. La por als cànids, ja quan parlem a grans trets de la família, dels animals d'aquest tipus, era una realitat, encara que moltes vegades també hi havia llegendes, no?, històries que encara li donaven més simbolisme. En molts pobles, per exemple, això jo ho recordo d'haver sentit en la zona de Cuenca, de que quan, per exemple, se sentia el lladruc, no?, d'un gos durant la nit, la gent pensava que això era l'anunci d'una desgràcia, i si això succeïa, per exemple, durant la festivitat de Tots Sants o de Fi dels Difunts, ja ni te comptes, a dir, hi havia moltes creences. O, per exemple, també hi havia històries de gossos negres, animals misteriosos, eixos espectrals que en algunes inclús cultures com la zona d'Anglaterra són molt populars, desaparicions relacionades depenent de quina zona, si estan vinculades com un mal auguri, és a dir, darrere tot això també hi ha un rerefons mitològic legendari bastant interessant. El joc també, per exemple, apareix en la religió i en les creences, sovint sempre representant com ells perill o mal, no? Especialment quan atacava el cordel, que és el símbol, no?, de la innocència i també de la religió cristiana. Per això en algunes imatges religioses es mostra el joc com una amenaça. Però, clar, també depenent de la cultura, perquè si ens anem a lo millor a l'època de l'Imperi Romà, recordem, no?, per qui van ser amamentats Ròmul i Rem, és a dir, en la cultura romana, per exemple, el joc no tenia aquesta vertent tan denostada. Depèn de en cada lloc on anem, en cada cultura, la visió que se té d'un o un altre animal. I lo mateix passaria, per exemple, en el gos, no?, si anem a la cultura asiàtica. Els jocs van anar desapareixent en moltes zones, al final les batudes, les recompenses per a caçar-los, la persecució constant va fer que aquest animal poc a poc anara ja desapareixent, perdent territori. En la zona del nord de Castelló els tenim documentats en el segle XIX, inclús en el cas de Vinaròs, i a principis del segle XX ja la seva situació és molt crítica, tenen registrats alguns avistaments, les primeres dècades del segle XX per la zona nord, dels ports i Baix Maestrat, però com dic, algo ja més puntual. Tot això, la seva memòria no va desaparèixer, com dic, queden noms de jocs on se parla d'aquest animal, inclús algunes llegendes, històries en la nostra terra, per exemple, inclús en Sant Jordi, no?, en Cervera, ni tenim ahí noms que han quedat fossilitzats i se record vinculats en el llop, i per tant, al final, parlar de llops i també d'aixos gossos salvatges és parlar de natura, però també de societat, d'aixa vida en el camp, d'aixos, anem a dir, mal de caps que tenien els ramaders, però també del dia a dia, de les costums i de com era aquesta fauna que a poc a poc ha anat modificant-se. El llop va ser un animal real, però també un símbol, i el mateix inclús podríem dir d'aixos gossos asilvestrats que moltes vegades eren vist com una amenaça, però també des de la perspectiva de les llegendes, des que se contaran moltes històries i relats que acabaran una mica emmascarant més ja el que és la vertent real. Com dic, això és una qüestió molt interessant, que per als historiadors i especialment per als geògrafs ens dona molta, però molta informació sobre com se vivia segles enrere. I bé, és una forma més, com dic, d'intentar comprendre com era aquesta societat que fins a fa menys de 100 anys vivia del camp, de la ramaderia, i per a ells doncs, les preocupacions que tenien eren molt diferents a les que podem tindre avui en el segle XXI.
5: Pues la veritat que és molt interessant. I els llops com van començar a d'una manera desaparèixer?
4: Bé, els llops realment ja en l'edat mitjana, a mesura que se fan les repoblacions en el territori, en el Regne de València, és un animal que per territori, perquè els humans anem començant expandint els nostres espais de població, i sobretot a partir del segle XVI-XVII, a mesura que la societat va incrementant i sobretot explotant els terrenys de camp, se perd massa forestal, el llop comença a ser arraconat. Pensem que el llop, quan perd territori, l'animal arrisca més i s'arrima més a zones o a explotacions perquè busca i s'aliment per a poder sobreviure. I clar, en aquella època les batudes, les persecucions a l'animal estaven permeses, i això va fer que durant el segle XVI, XVII i XVIII la seva situació anaran pitjorant, i inclús en el segle XIX ja en una clara regressió, encara tenim constància, se fan bàndols, se fan inclús hasta se paga, se recompensa, inclús se donen una sèrie de retribucions que, per exemple, si era una jove prenyada eren majors, perquè, clar, ahí després vindrien els cadells, això com que se tenia més en compte, i finalment arribem, com en altres espècies animals, a una situació de pràcticament desaparició ja a principis del segle XX, i fins al punt de quasi arribar a extingir-se en la nostra zona. Bueno, la nostra zona concretament en el nord de Castelló se va extingir. Aquí la qüestió és el Duero, del Duero cap amunt el llop va aconseguir sobreviure, però en la zona baixa va ser exterminat i, clar, va ser algo, com te diria, progressiu, no va ser una cosa del dia a la nit, va ser poc a poc, però sobretot després, al final de l'edat mitjana, n'hi ha una major persecució, una, anem a dir, pèrdua d'aquest espai natural i, clar, això afecta les poblacions d'aquest animal.
5: Pues moltíssimes gràcies, David, i, bueno, ens veiem en setembre.
4: Clar que sí, amb més força i nous programes.
5: Moltes gràcies.
6: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
0: Molt bon dia a tots i a tots i a totes. Avui, dins del nostre programa de l'Oi por Oi, a la secció d'entrevistes, contem amb la presència de Gemma Edó, regidora de Cultura de Torreblanca. Primer que res, moltíssimes gràcies per agafar el telèfon.
7: Hola, bon dia.
0: I bueno, aquesta entrevista tracta sobre la recta final de la restauració de l'església de Sant Francesc i és que ja podem dir que es troba a la recta final. Però com diries que es troba tu aquesta obra actualment?
7: Pues bueno, la veritat és que vam estar la setmana passada visitant-la junt amb el director general d'administració local, pues Antonio Redorat, i l'alcaldessa de Torreblanca, Tania Agut, i l'arquitecte i la direcció de l'obra, i la veritat que molt ben avançada. O sigui, estem ja en un punt en el qual la part interior de la reparació de totes les grietes i les humitats ja està pràcticament acabada, quedava per tapar alguna coseta molt menudeta, i després en la part de fora, que hem fet una rehabilitació de l'entorn sense afectar a la imatge, perquè diguem, l'accés a l'ermita era com una muntanya amb pedres i gespa. Per tant, hem fet una rampa d'accés per a facilitar a les persones amb mobilitat reduïda i les persones d'avançada edat pues, l'accés a la mateixa. I així pues, ja quedava molt poc, també quedava anivellar un poc les terres i acabar de senyalitzar tot. I esperem que abans que acabi el mes ja tinguem l'obra finalitzada.
0: Quines van ser les sensacions que vau tindre després de la visita institucional amb el director general de l'administració local?
7: Pues la veritat que molt bones, perquè al final pues, te dones compte de que o sea, no és una ermita que s'utilitza per al culte, però sí que les persones quan venen a visitar-la i es fa una visita guiada o fem també algun esdeveniment cultural com exposicions o algun concert, pues que es costa molt accedir. Ja si vas a lo millor en un vestit i en un pot de tacó, pues serà un terreny poc estable i diguem l'accés ara per la rampa és una meravella, la veritat. I després una volta estàs dins, pues també se nota, perquè abans entraves i feia molta olor a humitat i clar, al final estem parlant d'una torre fortalesa de fa molts anys i que en el pas dels anys també amb les últimes pluges pues està costant prou de mantindre i d'evitar, no?, que tinga aquestes humitats. Per tant, pues bueno, pensem que la sensació serà molt bona. O sigui, d'entrar en un lloc que ja s'ha fet algun tractament i s'ha arreglat, per exemple, el sostre, que antes, pues, en l'última dana de l'octubre del 24 mos va caure, i ara entrar i veureu pues, tot més nou, sense humitat i tot més tractat, pues bueno, entenem que serà una gran alegria per a tot el poble.
0: Què ha suposat per a l'Ajuntament arribar a aquest punt després de tantos mesos de treball?
7: Pues vam intentar ja començar l'any passat i la veritat que la redacció del projecte ha anat tot bé i este any ja es va incloure com a una actuació des del nostre pressupost del 2026 i pues bueno, ens ha costat perquè són treballs que requereixen també la supervisió d'arqueòlegs, i arribats a este punt, pues, molt contents, perquè al final pues, també vam aplicar la subvenció de Generalitat, que per cert estem molt agraïts de que hagin comptat en Torreblanca per a donar-nos aquesta quantia de diners i poder fer front a aquesta rehabilitació. Per tant, pues, bueno, en este punt estem ja contents, ganes de que acaben i de poder-la inaugurar i poder seguir mostrant-la a tots.
0: Hi ha previst alguna inauguració oficial quan acabin les obres?
7: Sí, hi haurà una inauguració que anunciarem en un poquet de temps i després també, pues, bueno, en agost, diguem, també tenim prevista alguna coseta que realment estarem celebrant ahir un dels nostres esdeveniments més importants, que és el 450 aniversari de la Carta Pobla. Per tant, pues, farem de l'ermita de Sant Francesc un dels llocs més emblemàtics.
0: Havies mencionat que, bueno, després de la Dana, l'ermita estava una mica malament, no? Però quin era l'estat de conservació de Sant Francesc abans de començar les obres?
7: Pues Sant Francesc se va rehabilitar fa uns anys i l'estat de conservació és realment complicat, perquè les pintures, per exemple, no es poden tractar, són pintures molt antigues i encara segueixen tenint un poc d'humitat i un poquet de malestar, però bueno, sí que al final pues, intentem sempre, diguem, que no hi hagi ningun conducte que pugui entrar aigua dins la torre, això s'està supervisant. Després també, pues, per exemple, ens hem trobat en les llumenàries, que també de la humitat han estat, no funcionava ninguna, i també pues, en aquests aspectes l'està mantenint. I després, pues, ara per ara, pensem que les actuacions que hem fet en les grietes i diguem, alçant un poc totes les voreres i tractant un poc la pedra, pues, que això tindrà més duració.
0: Quin diries, quin valor té aquesta ermita per a la història i la identitat de Torreblanca?
7: L'ermita de Sant Francesc se considera un punt clau, diguem, de la història. De fet, estan les evidències, no?, que es podria dir que el nom de Torreblanca es deu principalment a l'ermita de Sant Francesc, no?, com a que era una anterior torre que seria Torre Lupricato, i que té origen inclús abans de la formació del poble. Entonces, pues, per als torreblanquins és un lloc en clau. També està en un recinte que és el recinte del Calvari, que és un lloc amb molta zona verda i amb molta devoció també per tots els torreblanquins i torreblanquines. Per tant, pues, de gran valor.
0: Has mencionat que, bueno, després aquesta ermita s'utilitzarà també per a concerts i demés. A banda d'aquests usos, també s'utilitzaran per a espais d'activitat cultural, exposicions, etc.
7: Sí, és el que m'està fent nosaltres en aquests últims anys. O sigui, quan vam entrar en govern, pues, la vam obrir, i sempre quan tenim recursos, perquè això també és un tema que als municipis menuts molts impossibilita moltes voltes poder oferir tot el patrimoni i tindre-ho sempre tot obert. Però, per exemple, els mesos de temporada alta, juliol, agost, setembre, sí que intentem que el personal de turisme estigui disposat en l'ermita, amb les portes obertes a qui vulgui entrar, i utilitzant-la, pues, per a fer exposicions, com vam fer, per exemple, l'any 2023 i 2024 de la Passió. També exposicions de la banda de música, la seva història, i intentar, pues, d'alguna manera dinamitzar-la, no?, que la gent s'apropi a conèixer-la i estar disfrutant d'un esdeveniment cultural, però en un lloc en clau.
0: I des de la Regidoria de Cultura, quina importància té conservar el patrimoni històric per a les noves generacions?
7: Pues jo considero que és la peça clau per a seguir avançant, perquè al final estem en un món molt globalitzat i conservar el patrimoni és el que fa que conserve la identitat un municipi. Per tant, pues, jo sempre dic el mateix, que la història s'ha de conèixer, s'ha de valorar i sobretot s'ha de mantindre. Perquè avui en dia, pues, en espais dels anys, hi ha alguns elements patrimonials que no s'han mantès, i ara per ara, pues, ho estem veient, com estan les muralles un poc desfetes, i intentant, pues, des d'aquest equip de govern treballar en mantindre tot el que tenim, que al final és el que ens posa en valor a Torreblanca com a municipi.
0: I també diries que aquest projecte es pot convertir en un reclam turístic per al municipi?
7: Jo sempre pense que sí, perquè no... O sea, diguem, el nostre principal focus de turisme està en les temporades de platja, però sempre la gent que ve a estiuejar així pues, apropa al poble a conèixer un poc el nostre patrimoni. Per tant, pues, una rehabilitació d'una ermita i poder-la dinamitzar en diferents pues, exposicions, esdeveniments culturals, fa que aquestes persones o els visitants inclús que puguem vindre un dia de la província pues, coneguen el patrimoni, s'apropen i sàpiguen un poc més de la nostra història.
0: I ja com a última pregunta, com han rebut els veïns de Torreblanca aquesta recuperació de l'ermita?
7: Pues pensem que molt bé, perquè sí que hi havia molts que ho demanaven, sobretot ja torna a dir un poc la gent major i gent amb mobilitat reduïda, que no podien accedir bé a l'ermita. I en general, pues, qualsevol rehabilitació i qualsevol preocupació per part d'una administració pública en poder mantenir el nostre patrimoni, pues, crec jo que és d'agrair. Doncs, pues, com nosaltres, agraïts i amb ganes ja de poder-la tornar a disfrutar.
0: Perquè, perdona, se sap més o menys quan termina l'obra?
7: L'obra està prevista ja, o sea, al final de mes té que estar... acabada, si no és ningú imprevist, que jo sempre dic que les obres saps quan comencen, però quan acabes...
0: Correcte.
7: Sempre pot dir qualsevol cosa. Entonces, la previsió és que ja, per de que a l'agost ja tenim coses previstes en l'ermita. Entonces, pues, esperem que d'imprevistos no n'hagi ningú fins ara, que seguisquem igual.
0: Exactament.
7: I la puguem disfrutar pronte.
0: Pues sí. Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies, Gemma, i bueno... dir-li a la gent, no?, que visite, que vaiga a Torreblanca i que vega com s'ha recuperat aquesta ermita.
7: Pues sí, la veritat que sí, invitem a tot el món que vinga així, que mos conega, que visite l'ermita i, bueno, a la part de l'ermita, pues tot el que tenim en Torreblanca.
0: Exactament. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui al nostre programa de l'Oi por Oi, a la nostra secció d'entrevistes, contem amb la presència d'Àlia Sambràs. Ella és cantautora i bueno, està així perquè va vindre la primera vegada perquè va traure la seva primera cançó i aquí estàs una segona vegada perquè has tret la teva segona cançó, Rimes de Sal. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
8: Gràcies a vosaltres, és un plaer tornar.
0: I, bueno, com dia, acabes de presentar el teu nou senzill. Com estàs vivint aquest moment?
8: La veritat és que és molt bonic i molt emocionant perquè és una cançó molt fresqueta, molt d'estiu, i s'ha convertit en l'himne de l'estiu de molts dels meus amics i amigues, la meva família, i ho estem vivint molt, molt intensament, la veritat.
0: I després de traure el teu primer single... Què significa per a tu publicar una segona cançó?
8: La veritat, necessitava traure una cançó com més alegre perquè Somos va ser una cançó que va marcar-me moltíssim. Fa molts records al passat del tema de la Dana i necessitava algo que mostrar una altra àlia, també.
0: I per què el títol Rimes de Sal?
8: Rimes de Sal, perquè és una cançó amb rimes, que les rimes representen circumstàncies, no?, de la vida que ens han curat. Per això fa referència a la sal.
0: I en si de què parla la cançó?
8: La cançó parla sobre com després d'un any molt mogut, on ens ha tocat superar moltes coses de la vida, no?, moltes marees, hem aconseguit una millor versió de nosaltres mateixa i com hem escoltat aquesta xiqueta interior... L'hem escoltat i hem pogut aconseguir molts dels nostres somnis i ser lliures.
0: Hi ha alguna experiència personal que haya inspirat aquest tema?
8: La meua i la de dos amigues, en concret, que he conegut en Guanya Peníscola, en el col·le, me va inspirar a treure aquesta cançó, dedicada a elles especialment, a Lara i a Cristina.
0: I com t'agradaria que se sentirà la gent a l'escoltar aquesta cançó?
8: M'agradaria que, per supost, els donara alegria i com ànims per superar qualsevol marea, perquè al final totes aquestes circumstàncies que ens fica la vida és per portar-nos a una millor versió, que escolten la seva essència i complisquen els seus somnis i se sentin lliures.
0: I en aquesta cançó com ha sigut el procés de creació? Que ha vingut primer la melodia, la lletra...
8: Primer va ser la lletra. La cançó la vaig escriure en el castell de Peñíscola. Vaig començar a escriure la lletra, a connectar, no?, amb tot el que vam viure aquest any. I després, sempre amb el meu pianet, pues, ja busqué la melodia i amb l'ajuda del meu productor, Carlos de López, ja l'acabem de culminar.
9: I quan ha durat el procés de creació d'aquesta cançó?
8: La vaig començar a escriure sobre el març i la vam traure fa coseta d'un mes, o sigui que pues, des del març fins a juny, gravat el videoclip també, que li envié un salut a Òscar de López, que també mos va gravar el videoclip i va tindre molta paciència amb nosaltres.
9: Per què paciència? Va ser complicat?
8: Perquè nosaltres anàvem ahí tot a mones. Bueno, sí, claro.
9: I obviamente.
8: Obviamente. I ell, volíem gravar aquí, volíem gravar allà. I el pobre anava ahí detrás nostra. I la veritat que ho va fer molt bé. Un videoclip molt bonic que recomane veure gravat en Peñíscola. Sí.
9: I creus que aquesta cançó reflecteix una evolució respecte al teu primer senzill?
8: Jo crec que sí, és una evolució i és mostrar una altra part meua, no només l'àlia dolorida, no?, o trista, sinó també una àlia que és alegre, que és contenta i que sap cantar-li a la vida i a les coses bones.
9: Hi ha algun artista que t'hagi inspirat especialment a l'hora de crear aquest tema?
8: Pues la veritat és que n'hi ha diversos artistes que m'inspiren, però sobretot diria que Sofia Lar és una de les meues majors inspiracions i també molta gent m'ha dit que el tema li recorda un poc a Amaral, a l'Oreja de Van Gogh, com al pop este antic del 2000, pues també seria considerar-lo.
9: Gran estil, per
8: supost. Gran estil, sí.
9: I com definiries el teu estil, parlant d'estils?
8: Uf, jo crec que jo soc molt, molt, molt popera, així anar un pop molt, molt fresquet. El meu productor diu que a vegades soc una mica Beatle, també, o sigui que sí, un poquet d'ahí.
9: I, bueno, parlàvem abans del videoclip i d'Òscar, que anava gravant ahir. Com ha sigut aquest procés?
8: Ho vam passar superbé, amb una banda de Lara i Cristina, que la cançó és especialment dedicada a elles, que elles eixen en el videoclip. També eixen els nostres amics, els nostres dos Carlos i Víctor, que van voler col·laborar i eixen ahí al final. I ho vam passar superbé. Va ser com una vesprada d'amics per a fer un videoclip de l'àlia, com diuen ells.
9: I quin paper juga aquesta part visual per a la música?
8: Al final, Rimes de Sal, no?, fa molta referència a la sal, al mar. També volíem enfocar-la molt a una cançó que fora d'estiu, aleshores gravar-la en Peñíscola, que al final és una ciutat molt de l'estiu, que està el mar. Jugar amb aquests colors també, no?, de l'alegria, de la felicitat. Jo crec que ha sigut tot un encert, i més perquè totes les marees de les que parla la cançó que hem viscut han passat a Peñíscola. Aleshores, el castell és com aquest referent que la cançó ho dic, en Nuestra Playa del Castillo Encantado, fa referència ahí a Peñíscola.
9: I, bueno, és el segon senzill. Sí. Com està sent aquest camí en els teus inicis en la música?
8: Estic supercontenta perquè cada vegada vaig agafant una oportunitat d'ací, una oportunitat d'allà, i ve com a poc a poc tot va creixent, i estic superagraïda a la vida i a tots els que me doneu suport, la veritat. I aprofite per a dir que el dia de 9 de setembre tinc una super oportunitat i esteu tots i totes convidats a un festival que faran en el meu poble, en Paiporta, sobre la Dana, per a recaudar fondos, i allà estaré cantant les meues cançons.
9: Que guai, que guai. I, bueno, què has après també des de la publicació de la teua primera cançó a ara?
8: Que sóc una mica polifacètica, que puc escriure sobre algo dolorós, que puc escriure sobre algo alegre, però que en totes les meues cançons m'he adonat que hi ha sempre una transició. Sempre veig la part com igual dolorosa d'una cançó, no?, però després sempre arribo al final amb una transició, que és el que vull transmetre als meus oients també.
9: I quina resposta has rebut del públic fins ara?
8: Bueno, pues la veritat que la gent supercontenta. Estic cantant en Peñíscola també, en un puesto meravellós que li diuen El Salabre, i sempre al final dic, bueno, ara us vull cantar mi canció, i a la gent, i la veritat és que li encanta molt.

0: M'agradaria començar, haver començat així a final d'any a fer bolos, cantant les meues cançons en diferents puestos, encara que no tinga el disc encara, poder anar fent bolos cantant algunes de les meues cançons que ja estiguen publicades.
1: I què és el que més disfrutes del procés de crear una cançó?
0: El que més disfrute és que disfrute cada cosa. La part de crear la lletra per a mi és molt íntima. Però després quan vaig a l'estudi amb Carlos i li la presente, m'ho passa superbé, perquè ell és un crac i és una canya. I després gravar el videoclip també és com sentir-te aquesta xiqueta que se ficava música, no? Quan era menuda i se sentia en un videoclip.
1: I, ahí
0: i ara ja és com, uau, ara m'està passant de verdad.
1: Sí,
0: aleshores,
1: sí.
0: Cada procés té la seva part, la veritat.
1: Què transmet la mar? Perquè és un element molt important d'aquesta cançó.
0: Uf, per a mi la mar és transició. La mar és transició, perquè pot estar en calma, després venen marees, però després torna la calma, que és el que vull transmetre en la cançó. Cantamos por esas mareas que nos llevaron a una mejor versió.
1: Quan vas descobrir que la música era molt més que una afició?
0: Quan vaig descobrir que la música era més que una afició? Jo crec que des del primer moment que els meus cosins me van regalar el meu primer teclat per a la meva primera comunió, fa ja 18 anys, ahí me vaig adonar que jo en algun moment de la meva vida faria un disco. Tenia 8 anyets i vaig escriure la meva primera cançó i ahí vaig veure que era algo que en un futur de major...
1: Això és manifestar, eh? O sigui...
0: Estic vivint algo que he manifestat fa quasi 20 anys.
1: Uau!
0: Sí. Sí.
1: Si hagués de definir rimes de sal amb tres paraules, quines serien?
0: Rimes de sal... A veure, rimes de sal en tres paraules. Pues jo diria que és una cançó alegre, llibertat, perquè ens convida a ser lliures i a viure la vida amb total plenitud i empoderamiento.
1: I per última pregunta, què li diries a algú que encara no escolta el Rimes de Sal?
0: Que li recomano 100% escoltar Rimes de Sal si necessita animar-se, motivar-se per a complir qualsevol somni i superar qualsevol obstacle que la vida ens puga ficar i com aprendre a conduir aquestes marees, no? Perquè al final acabarem en la nostra millor versió. Al final tot passa... i tot el bo arriba.
1: Pues sí, pues per la meva part moltíssimes gràcies,
0: gràcies
1: Alia, per presentar-nos la teua segona cançó i bueno, esperem que hi hagi una tercera, una quarta, un disc pronte i que vingues una altra vegada i mos el presentes.
0: Encantadíssima, segur que sí, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

Tírig, ja batega de festa. Del 24 de juliol al 2 d'agost arriba el moment més esperat de l'any. Viu la tradició del Vall Pla.